0: APU de Bancal queremos poner el foco en una figura que durante muchísimo tiempo ha estado presente en nuestros campos, en nuestras casas y en nuestros pueblos también, pero que no siempre ha tenido el reconocimiento que merece. Se trata de la mujer rural. Mañana 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales y además este 2026 está siendo el Año Internacional de la Agricultora. Una oportunidad para mirar también a nuestra comarca y preguntarnos qué papel han tenido y siguen teniendo las mujeres en el campo de la Marina Alta de nuestra comarca, qué trabajos han desempeñado tradicionalmente y qué queda todavía por hacer para que tengan una presencia más visible dentro del sector agrario. De todo ello hablamos hoy con nuestro colaborador habitual, Agustí Espí. Agustí, bienvenido, ¿qué tal?
1: Buen día, Marco.
0: Oye, Agustí, si echamos la vista atrás, ¿qué importancia ha tenido históricamente la mujer en el campo y en el medio rural de la Marina Alta?
1: Bueno, si parlem específicamente así de la Marina Alta, la verdad es que la dona ha tingut un paper molt rellevant així en la Marina Alta. El problema és que sempre s'ha mantingut molt en un nivell d'invisibilitat molt gran, no? I és que podem posar exemples concrets de la importància que han tingut les dones en el sector agrari així a la comarca, i és que, per exemple, en l'escaldat del raïm del Moscatell, elles han tingut una faena primordial, sobretot en el maneig dels canyissos, allà en els propis rius raus, no? Creant els propis canyissos, manejant els secats, no? Manejant el propi raïm d'uns llocs uns altres per a que es ventile. En la collita de la cirera sempre les dones han estat participant activament en el que és la collita de la cirera, que és molt delicada, no? La collita de la cirera és anar una a una, pràcticament, i anar recolectant-les. També podríem parlar de la Mella, en la vall del Pop, també és un que la dona ha estat molt participant en la recollida de la Mella a nivell històric i també inclús en els cítrics, no? A nivell cítric, les dones han participat moltíssim en els tractaments que tenien que fer-se antigament en els cítrics, que moltes voltes eren faenes molt manuals i per tant, les dones podem dir que han sostingut l'activitat agrària tradicional i damunt ho han fet mantenint els cuidaos de les seues famílies, no? I, molt important, moltes vegades han estat baix la figura no remunerada, considerada com que era una ajuda a la família. És a dir, no se'ls ha reconegut mai la seua tasca com a agricultores professionalitzades, que és el que deuria haver sigut sempre. I actualment això, per sort, està canviant.
0: Uh-huh. Porque muchas veces pensamos en el agricultor como una figura masculina, pero ¿hasta qué punto las mujeres han trabajado siempre también en los bancales, aunque su labor haya quedado menos visible?
1: Sempre ha estat present la figura de la dona en el sector agrari, no? Però com tu bé has dit, és que l'agricultura, la ramaderia, sempre ha sigut un sector masculinitzat que s'ha donat a entendre com a que és una faena molt dura, molt pesada, que tenien que fer els homes, però a pesar de ser així, les dones participaven activament, i ja ho sabem clarament que això era així, no? Això també ha canviat molt, no? Aquest tipus de faenes, sobretot actualment, les tasques en el món del camp ja no són tan pesades perquè estan molt més mecanitzades i professionalitzades, no? I, per tant, l'accés per a la dona a tots els tipus de faenes que es fan en el camp són iguals tant per a homes com per a dones. No estem parlant de que actualment s'estiga a carregar caixons de 20 quilos, cabassos, maquinària pesada. No és exactament així avui en dia, no? Avui en dia s'utilitza maquinària per a desbrossar, s'utilitzen traspaletes, està tot molt més fet, molt més robotitzat i mecanitzat, i per tant, i també hi ha moltíssima més tecnificació, no? Com pot ser el tipus de recs, la gestió agronòmica i digitalització, que també ahí pot entrar la dona perfectíssimament i exactament igual, i després que hi ha una formació i una capacitació molt més professionalitzada que avui en dia fa que sigui molt més equitatiu i democràtic el poder accedir a les faenes del camp.
0: Bueno, ya hemos hecho una pequeña presentación de la labor de la mujer en el mundo de la agricultura, que no es poco. Yo te quería preguntar, ¿había trabajos o hay trabajos que prácticamente recaían solo, únicamente sobre ellas?
1: Igual te
0: pillo aquí.
1: Ahí me apretes, pero yo creo que sí que les debían haber, ¿no?
0: ¿Cuál es, de otra forma, para no reducir tanto a la labor única que hicieran en caso de las mujeres, cuáles serían las tareas principales?

0: En el cas de la taronja, els tractaments que s'utilitzava, que moltes voltes eren tractaments molt més manuals, avui en dia ja sabem que passes en el turbo, en els tractors, i ruixes tots els arbres, no? Però es feien al millor tractaments molt més manuals, vull dir que tenien que anar arbre per arbre tractant els arbres de forma individualitzada, i jo crec que les dones ahí participaven també molt, molt activament, no? Això és el que jo m'atreviria a dir. Segur que hi haurien moltíssimes més tasques que eren de titularitat exclusiva de les dones, però que, com comentàvem, s'han vist un poc invisibilitzades i, per tant, no tenim aquest coneixement tan ampli que a lo millor hauríem preguntar a les persones majors.
1: Uh-huh. Además del trabajo directamente en el campo, estaba todo lo que ocurría alrededor de la explotación agrícola, la caza, los animales, preparar alimentos, vender productos incluso. ¿Hasta qué punto era importante también ese trabajo que muchas veces ni siquiera se consideraba trabajo?
0: Correcto. Como acabas de decir, Marco, tú perfectamente. Eren tasques que jo crec que inclús, com estàs dient, que les persones, pues, els homes d'antes pensaven que això pues, no era faena. I si sense aquesta tasca tan vital que feien les dones, els homes a lo millor no haurien pogut desenvolupar les seues tasques en el camp i haver sigut assalariats, que era vital també, no? Poder estar ser assalariat i tindre un contracte i que quedara tot registrat en la importància que això suposa. Per a una persona pròpiament, no? Evidentment, en aquell entonces pues, era important per a la família, però és que, clar, les dones no estaven reconegudes laboralment en aquestes feines que estaven fent, però l'home sí, lo qual això ha contribuït a que hi hagi uns problemes a nivell de seguretat social molt amplis en aquest aspecte, no? Per tant, com comentaves, sí, les dones te feien una faena vital en els seus domicilis i també en els voltants al voltant de lo que és l'agricultura i la ramaderia, que nos ven y que eran vitales e importantísimos para el sector.
1: Y si nos situamos ahora en la Marina Alta actual, la de hoy en día, ¿ha cambiado mucho esa realidad? ¿Vemos hoy más mujeres como, no sé, propietarias, agricultoras o responsables de explotaciones?
0: Qué buena pregunta, porque no em venía a mí al cap, y sí, per sort estem veient que avui en dia ja la cosa va de tu a tu. És a dir, tant els homes com les dones tenen exactament la mateixa participació i el mateix reconeixement en el sector agrari, no? I de fet, estan contribuint activament a mantindre el sector agrari de la comarca de la Marina Alta. I vaig més enllà. De fet, si la titularitat és compartida i facilita a nivell administratiu que puguen aconseguir majors subvencions. És a dir, s'està tractant com es considera una faena que està masculinitzada, no? S'està tractant de que les dones tinguin major accés al sector agrari i, per tant, hi ha subvencions que són particularment a titularitat de les dones, no? Això és, per a mi, fonamental.
1: Sí.
0: I, per tant, en aquesta línia, un dia, com estàvem comentant, que està tot molt més mecanitzat i molt més tecnificat, les dones participen exactament en les mateixes condicions que un home.
1: Uh-huh. Y al hilo de esta pregunta, ¿crees que todavía existe la idea de que la agricultura es un sector principalmente masculino o esa percepción, bajo tu punto de vista, Agustí, está empezando a desaparecer entre las nuevas generaciones?
0: Entre les noves generacions, si em preguntes sobre les noves generacions, ha canviat radicalment i està desapareixent completament. Jo trobo que les persones avui en dia que tenim, pues, jo m'atreviria a dir inclús de 50 anys per avall, no sé, que no hi ha ningú estigma que a ningú se li ocorreix dir que les dones no poden fer aquesta feina. Estic convençut, no ho he sentit mai, ni ho he detectat, ni m'ha donat la impressió. Segurament en les persones majors sí que segueix passant, però actualment no. Actualment està totalment integrat i naturalitzat i normalitzat que totes les persones poden treballar en el sector de l'agricultura.
1: Uh-huh. He leído que uno de los objetivos de este año, lo tengo aquí apuntado, del Año Internacional de la Agricultura, es precisamente dar más visibilidad a las mujeres y facilitar su acceso a recursos y oportunidades. ¿Qué obstáculos puede encontrarse hoy una mujer que quiera dedicarse profesionalmente al campo?
0: Bueno, estem parlant a nivell a escala més local o a escala més global?
1: Sí, digamos a escala local. No sé si hay obstáculos hoy en día, igual no, ¿eh?
0: Jo diria que cap, jo no veig obstacles ninguns, al revés, estava dient, com comentava, crec que el millor que poden fer les dones, si estan dedicades

0: és el camp agrari, el sector de l'agricultura, és que ho declaren tot i que tracten de demanar subvencions, perquè n'hi ha el que es coneix com a un intent per compensar aquesta balança per a que entre la dona al camp, al sector de l'agricultura i de la ramaderia. Per tant, més que obstacles, el que veig, si són alguns obstacles que són a lo millor més a títol personal, bueno, pot ser.
1: Sí.
0: Pot ser que existisquen, però espero que no. Però a nivell administratiu, jo no trobo que estan no deberien i estan les portes obertes per a que la dona s'incorpore.
1: En una, haciendo balance un poco de todo, haciendo análisis de la situación de lo que estamos hablando, en una comarca donde hablamos mucho, como hemos hablado otras veces, del abandono de bancales o de la falta de relevo generacional, no sé, se me ocurre si puede incorporar a más mujeres al sector agrario, ¿puede ser también una parte de la solución a ese problema?
0: És que ho són. És que són una part de la... Perquè estem parlant del 50% de la societat. Tenim que incloure aquest 50% de la societat que volia també treballar en el sector de l'agricultura i de la ramaderia per a posar fre a aquest despoblament, per a que hi hagi un major relleu generacional, per a que hi hagi una major diversificació, per a poder afegir valor als nostres productes, no? Als nostres projectes, que també participen en el que és la custòdia del territori, en la prevenció dels incendis i, al final, pues, preservar el que és el nostre patrimoni agrari en la comarca de la Marina Alta. El paper de la dona és fonamental i el que volem és que s'incorporen.
1: ¿Qué puede aportar una mayor presencia femenina a la agricultura de la Marina Alta? ¿Podemos hablar también de nuevas formas de gestionar explotaciones, comercializar productos o incluso emprender en el mundo rural?
0: Bueno, siempre son... Quan més diversa siga la gent que treballa en el sector de l'agricultura, més visions i més perspectives podrem tindre i, per tant, això és riquesa que podem aportar al sector de l'agricultura i de la ramaderia. Per tant, doncs, són tot beneficis el fet de que puguen, ja no només la dona, sinó que hi entren joves, que també hi hagi persones més majors, que hi hagi gent estrangers, que puguin també entrar en el sector de l'agricultura i puguin aportar el seu, en la seva visió que han après en altres zones. Al final és que siga molt més dinàmic el nostre sector i, per tant, molt més ric, aportant visions diferents.
1: Y para terminar, Agustí, ¿qué tendría que cambiar para que dentro de unos años no tengamos que hablar de la necesidad de incorporar a la mujer al campo, sino simplemente de agricultores y agricultoras trabajando en igualdad de condiciones?
0: Yo creo que lo más importante en el punto que nos trobem ahora es tratar de visibilizar més a la dona en el sector de el sector agrari. Com estava comentant i com estem comentant al llarg de la conversa, és un sector que està considerat masculinitzat i, per tant, hem de mostrar que això no és així, que això està canviant i que hem de veure totes aquestes dones que estan treballant, que en el meu projecte n'hi ha unes quantes, és cert que són majoritàriament el que tenim són homes, però jo diria que en el meu projecte doncs, n'hi ha 5 que estan totalment professionalitzades i després n'hi ha altres que a títol familiar doncs, també estan contribuint en els projectes familiars en el món de l'agricultura. No? Per tant, el que hem de fer és tractar de visibilitzar aquestes dones per a que siguin motor que mai millor dir que funcionen de tractor per a contribuir a altres dones que vulguin incorporar-se al sector.
1: Pues bueno, dicho queda. Hoy hemos querido aprovechar precisamente la víspera del Día Internacional de las Mujeres Rurales para recordar una realidad que muchas veces ha quedado escondida. Las mujeres siempre han formado parte del campo de la Marina Alta, aunque no siempre hayan aparecido en primer plano. Y en un año especialmente dedicado a reconocer a las agricultoras, también es un buen momento para mirar al futuro y conseguir que tengan cada vez más oportunidades, más visibilidad y mayor capacidad de decisión dentro del sector. Agustí Espí, muchas gracias. Una semana más por acompañarnos en APV Bancal. Hasta la próxima.
0: Adiós, Marco.
1: Nosotros volvemos la próxima semana para seguir hablando de nuestro campo y de todo lo que ocurre alrededor de él. Hasta la próxima.